Indundukaya la caia da mundelé, azul tendae, indundukaya la caia da mupenu, ngoromeia, gongoa, samba, angola, azul.